0: Radio Boss FM 103.9.
1: Anne.
2: Yeah.
1: Anne. Mpa nou mpa vle la vodri fyo bou. Anne, mkade fil faro, oui. Chel te man Anne.